0: la pandemia, aquel episodio trágico en el que las residencias se convirtieron en ratoneras, nos dejó grandes lecciones sobre cómo la dignidad de las personas nunca debe dejar de estar en el centro. Decía Antonio Scurati en El Padre Infiel que los niños crecen deprisa. Lo que tendemos a olvidar, en cambio, es que mientras ellos crecen, nosotros morimos. Así que asegurémonos entre todos de llegar al final de la mejor manera posible. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Eva. Hasta mañana. Buen día. Menos cuarto a las 8, a las 7 en Canarias. Se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta radio pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dimecres 27 de maig, són 3:15 del matí. Vaga unitària de docents arreu de Catalunya. Avui el personal educatiu de totes les escoles i instituts està cridat a aturar-se en el marc de les protestes dels mestres per reclamar millores laborals. Hi ha convocades manifestacions a 6 municipis, entre els quals les 4 capitals de demarcació. Tot plegat mentre continuen les negociacions entre els sindicats majoritaris dels docents i la Conselleria d'Educació, i sembla que les posicions comencen a acostar-se. Avui es tornen a reunir després que el departament hagi presentat una nova proposta que inclou un augment retributiu de 40 euros bruts mensuals, entre d'altres. Els sindicats celebren que la Generalitat s'hagi obert finalment a parlar de salaris, però consideren que aquesta proposta és insuficient. En breu entrem en matèria. Abans, la previsió meteorològica amb la EMET, Noelia García.
4: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid. Els termòmetres pugen especialment a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. A aquestes zones tenim els primers avisos de la temporada per altes temperatures que podran arribar o superar els 36 graus. Avui s'esperen màximes de 27 graus a Tarragona, 29 a Barcelona, 34 graus a Girona i 36 a Lleida. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar, amb un ambient pràcticament d'estiu. Bufament fluix de component sud, augmentant a moderat el litoral de Girona. És una informació d'EMET.
3: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències per manifestacions, ni accidents ni avaries. A hores d'ara parlem de poc a poc aquestes retencions habituals que van agafant més intensitat, sobretot cap als voltants i accessos de la capital catalana. Destaquem el vessant Besòs, ja tenim molta congestió en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58, la C33, la B20, Santa Coloma de Gramenet, o la C31 per Badalona. Per retruc es fan retencions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió que arriba per la C16, pels túnels de Vallvidrera, o també destaquem la C17 i C59 a Parets i Caldes de Montbui, amb un quilòmetre de lentitud en sentit sud. Cues també per la AP7 de fins a 6 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogota i Barberà, en sentit sud, i entre Sant Cugat i Cerdanyola, en sentit nord. Al Llobregat també circulació amb intensitat ja des del Papiol i Pallejà, amb tot el seu tram en direcció a Barcelona de manera intermitent, per la A2 i la B23, també en sentit nord, i a 3 quilòmetres de cues de les vies costaneres des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Els docents de totes les escoles i instituts de Catalunya estan cridats aquest dimecres a la vaga en el marc del cicle de protestes convocades pels sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical per reclamar millores laborals. S'han convocat manifestacions a 6 municipis, incloses les 4 capitals de demarcació, Torredembarra i Granollers. Amb tot, els sindicats continuen negociant amb el Departament d'Educació per arribar a un acord i desencallar el conflicte. Aquest dimarts han acostat posicions, com explica el secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Jiménez.
6: I en la reunió amb els sindicats jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
3: Amb aquesta nova proposta salarial es tornen a reunir aquesta tarda a Laura Hurtado.
7: Tot i que encara no hi ha acord i algunes posicions continuen allunyades, el govern s'obre a crear un complement universal per a tots els docents de 40 euros mensuals bruts per aquest 2026, una xifra que es podria augmentar l'any 2029. Alhora proposa accelerar l'increment del 30% del complement específic a 3 anys, així com reconèixer i pagar el deute dels sexennis. Els sindicats valoren positivament aquests acostaments, però consideren que les xifres encara són insuficients. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: El Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem de nou a una vaga més enllà del que tenim convocat fins ara. Si cal, ens n'anirem a una vaga indefinida.
7: Avui està convocada una vaga unitària a tot Catalunya i una nova reunió entre els sindicats i el departament.
3: D'altra banda, des d'ahir fan vaga indefinida els treballadors de les biblioteques de Barcelona sense serveis mínims i a les portes de les PAU, les proves d'accés a la universitat. Tot plegat després d'una reunió aquest dimarts que ha finalitzat sense acords significatius. La negociació continuarà dijous, demà. El personal denuncia la precarització i reclama a l'Ajuntament una millora del conveni. La Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT a Catalunya i ha parlat a Ràdio 4.
9: Cada cop les biblioteques anem agafant més funcions, però el personal continua amb uns estàndards que ens diuen ja els complim, sí, clar, però compliu els de l'any 2008. Això s'ha de revisar.
3: Aquest dimarts a Barcelona només...

0: informe del CETESC, incorporats més d'un 1.181.000 estrangers del 2004 al 24, un de cada cinc en edat de treballar, mentre Catalunya afrontarà en breu la jubilació de la generació del baby boom. El Consell del Treball Econòmic i Social demana polítiques sòlides, coherents i a llarg termini i proposa drets humans. El seu president Ciriaco Hidalgo i el del Parlament Josep Rull.
1: Les migracions esdevenen una variable clau per al present i el futur del nostre país.
2: Amb un terreny de joc assetjat per discursos profundament deshumanitzadors.
0: El consultiu del govern demana reforçar l'acollida, la llengua i l'acreditació de competències quan els migrants de nacionalitat africana la tenen més vulnerable amb elevada taxa d'atur, mentre que els procedents d'Àsia i Oceania amb l'índex d'autònoms més d'un 30% per compte propi.
3: I d'un ple a un altre, perquè l'Ajuntament de Ripoll ha aprovat els pressupostos municipals del govern de Sílvia Orriols amb l'abstenció de Junts, Esquerra, el PSC i la CUP, i han votat en contra. Tot plegat en una sessió en la qual han pres possessió els dos nous regidors del PSC, Paco Murillo i Jorge Iglesias, que agafen el relleu dels dos regidors socialistes cessats per la direcció del partit per haver facilitat amb una abstenció el tràmit dels comptes del govern d'Aliança Catalana. En la sessió, la líder d'Aliança i alcaldessa de Ripoll ha tret a un dels regidors socialistes que parlés en castellà. Escoltem Sílvia Orriols i Jorge Iglesias.
4: Que cap de vostès dos ha estat escollit democràticament a les urnes pels ripollesos i que, per tant, en aquesta sala de plens no representen els votants de cap llista electoral, sinó vostès mateixos i prou.
5: El tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
3: Jonathan Andic ha anunciat que deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. En una carta a la plantilla, en plena investigació contra ell per l'homicidi del seu pare i fundador de la firma, Isaac Andic, la pròpia família i la companyia tanquen files amb Jonathan Andic, Núria Alcalà.
6: Sí, Jonathan Andic argumenta que ara li toca centrar-se en la seva defensa, sobretot després d'anunciar la seva intenció de tornar a declarar a petició pròpia davant la jutgessa i demostrar la seva innocència amb noves proves. Amb tot, abandona temporalment la vicepresidència de Mango, encara que conservarà les seves responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials. Andic, recordem, va ser detingut la setmana passada en relació al presumpte homicidi del seu pare a la muntanya de Montserrat i va quedar en llibertat després de pagar 1 milió d'euros de fiança. En aquesta carta dirigida a la plantilla de Mango, ha denunciat que les acusacions d'homicidi són infundades i es basen en una visió descontextualitzada i tergiversada de la realitat. La pròpia família d'Andic i el conseller delegat de Mango li han recolzat públicament en dos comunicats en els quals mantenen la plena convicció i confiança que el procés judicial es resoldrà favorablement.
3: I tenim novetats en el cas de l'assassinat d'Helena Jubany. La defensa de Santi La Iglesia, únic acusat del crim, demana més temps per presentar el seu escrit de defensa. Ho demana després que la Fiscalia i l'acusació particular presentessin els seus escrits, sol·licitant 26 anys de presó. La defensa demana la pròrroga amb l'argument que està a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que incriminen l'acusat. Recordem mostres biològiques de Santi La Iglesia que haurien aparegut en el jersei de la víctima. I d'altra banda, de mica en mica, anem coneixent més detalls de la visita que el papa Lleó XIV farà a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. I l'últim és un detall d'alçada. El Sant Pare tindrà el privilegi de veure la Sagrada Família també des de l'aire, Elena Pérez.
7: És la intenció que té el comandant d'Ibèria, Pablo Martínez Núñez, si les circumstàncies ho permeten. Ell serà l'encarregat de portar el Sant Pare de Madrid a Barcelona.
8: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
7: Després de 26 anys de carrera, diu que com a catòlic i creient aquest serà el vol més especial de la seva vida. La tripulació canviarà en cada viatge i tots han mostrat un interès especial en ser escollits per la seva especial vocació i fe. La visita a la Sagrada Família serà la gran protagonista del viatge del Papa a Barcelona. Allà oficiarà una missa i beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist. A l'Estadi Olímpic, Lluís Companys protagonitzarà una vigília d'oració en presència d'unes 40.000 persones. A més, entre altres actes, també visitarà l'abadia de Montserrat i la presó de Cambrians, on es trobarà amb una setantena de reclusos i escoltarà el testimoni de dues dones preses.
3: L'actualitat esportiva té un nom propi. Alexia Putellas, la jugadora del Barça, deixa el club. Aquest dimecres jugarà l'últim partit amb la samarreta blaugrana Dani Esclusa.
9: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho ha donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària.

0: diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
2: Bon dia, la capitana ho va confirmar ahir al vespre a través d'un emotiu vídeo que ella mateixa va penjar a les seves xarxes socials i en el qual repassava la seva impressionant trajectòria com a culer durant 14 temporades. La de Mollet del Vallès deixarà el club convertida en una icona, sent la jugadora amb més títols de la seva història, la segona amb més partits disputats a l'equip femení i la segona màxima golejadora històrica, només per darrere de Lionel Messi. Aquest matí, a les 11, està previst un acte institucional de comiat a les instal·lacions del Camp Nou, i aquesta tarda Alexia Putellas podrà acomiadar-se de l'afició sobre el terreny de joc en el partit que enfrontarà a les 7 de la tarda al Barça i a la Reial Societat i que es convertirà de ben segur en un homenatge a la llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol mundial.
3: Encara a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha caigut contra el Real Madrid 0-4 i l'Espanyol s'enfronta aquesta nit al Deportivo de la Coruña. A la Lliga Masculina, els blanquiblaus van presentar el seu nou director esportiu ahir, Monchi, qui ha confirmat la continuïtat de Manolo González al capdavant del primer equip de l'Espanyol. Monchi ha confirmat que l'objectiu del club perico és disputar competicions europees amb regularitat, però diu, el camí s'ha de fer amb seny.
4: Jo apuesto más por darle continuidad al proyecto de manera progresiva para que ir a Europa no sea una utopía.
3: A la Lliga ACB de bàsquet, el Joventut ha guanyat l'Unicaja 95-74 en la represa del partit del 2 de maig, que s'havia suspès per problemes tècnics i que ha acabat de jugar-se aquest dimarts. I als quarts de play-off de la Lliga d'Hockey Patins, el Barça ha guanyat contra el Noia 5-3, l'Igualada ha vençut el Voltregà 1-0 i el Calafell i el Reus han empatat a 3. De la cultura, el cantautor català Joan Manuel Serrat ha rebut aquest dimarts a la nit el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola per la seva trajectòria i llegat cultural i musical. Serrat, a l'arribada a la gala, explicava als micròfons de Televisió Espanyola la seva voluntat de lluitar, diu, per un món millor.
5: Pero creo que depende mucho de nosotros. Es decir, si tenemos una posibilidad de mejorarlo, es lo que hay que hacer, mejorarlo.
3: A més, el músic barceloní ha agraït el premi, que assegura és un guardó a la supervivència. L'Acadèmia de la Música reconeix la contribució significativa de Joan Manuel Serrat a la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, així com la seva figura, que diuen s'ha consolidat com un pont entre generacions. I avui acabem el ritme d'Alfred García.

0: serà l'encarregat d'inaugurar la 19a edició del Festival Sons del Món, que oferirà una trentena d'espectacles a Roses entre el 25 de juliol i el 21 d'agost. Rosana Fangoria, Joan Dausà, Niñatas Mastori o Amics de les Arts són altres noms que passaran per aquest festival. Les entrades ja estan a la venda. Només uns segons i seran 3:45 de la tarda. És moment pels esports. Marc Galluc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Esports.
1: I, sens dubte, el nom del dia és Alexia Putellas. La reina diu adéu al Barça després de 14 anys. Va arribar amb 18 i se'n va amb 32 i 38 títols i 232 gols després, només superada com a golejadora per Leo Messi en la història del club. Dues pilotes d'or i el reconeixement mundial avalen la jugadora més icònica d'un Barça triomfant. De seguida l'escoltem en l'acte institucional de comiat que s'ha fet al Camp Nou, on aquest vespre, per cert, rebrà l'homenatge de l'afició en el penúltim partit d'una lliga ja guanyada al darrer a casa. I més enllà d'Alexia, hi ha vida també, hi ha més esport. Avui us parlem de la planificació dels equips de futbol de cara a la pròxima temporada de bàsquet i de waterpolo. Comencem.
3: No tinc paraules per descriure el que ha estat viure això al costat de totes les meves companyes, de les que van obrir camí i de les que hem arribat després per escriure juntes aquest llegat etern. Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
3: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Doncs així anunciava ahir al vespre Alexia un comiat que es veia venir en un emotiu vídeo on repassava una trajectòria i un sentiment, com ella va dir, perfectes. I aquest matí ha tingut lloc al Camp Nou l'acte institucional de comiat d'Alexia Putellas. Anem a parlar amb els nostres companys enviats especial a aquest acte. Josep Capel, com ha anat tot plegat? Bona tarda.
5: Què tal, Marga? Bona tarda. Bé, molt bé, molt emotiu, eh?
0: M'ho imagino, sí. Ho puc
5: sentir ara mateix el vídeo, però ha estat un acte molt emotiu. Ha començat a mitja hora de retard, estava previst per les 11 i ha començat a 11:45 i diria que pràcticament clavat 45 minuts d'acte. Evidentment, s'ha fet sobre la gespa del Camp Nou, estaven els 38 títols allà sobre la gespa, amb dues butaques, dues sofàs, en un hi havia una persona entrevistant-la, l'altra, evidentment, l'Alexia Putellas, i just al costat, les dues pilotes dos guanyades, recordem, el 2021 i el 2022, al costat també una pantalla, on l'acte ha començat amb aquest vídeo, el que acabem de posar, amb el que ella ho va anunciar ahir a la tarda a través de les xarxes socials, el seu comiat, i entremig de l'acte s'ha posat també un vídeo on molta gent mítica del barcelonisme parlaven bé d'ella i, evidentment, del llegat que deixa a la institució i també, evidentment, al femení del Barça. Parlem de Melanie, que serà precisament l'única la que no superarà respecte a nombre de partits. Recordem 507 i seran 608 amb el d'aquesta tarda. Serà l'únic rècord, crec jo, entre cometes, que no trencarà. A nivell femení, màxima golejadora, 232, i a nivell de club només per darrere de Leo Messi, doncs, com deia, la Melanie, la Vicky Losada, el propi Pere Romeu, companyes seves com la Caroline Graham Hansen, com la Irene Paredes, com la Patrick Guijarro, també gent, com et deia, ex-capitans del Barça masculí, com Sergio Busquets, Andrés Iniesta, el propi Risto Stoichkov, Carles Puyol, és a dir, un vídeo, insisteixo, molt emotiu, se l'ha vist en tot moment, molt i molt emocionada, sobretot també l'única persona que també, a part de la Vicky López, que ha parlat una mica amb veu de les seves companyes i sobretot de les més joves, hem vist el Xavi Llorenç, que va ser el seu entrenador als inicis i fins al 2017, amb tota la família allà a les graderies, amb les companyes, insisteixo, un acte molt i molt emotiu, on ella ha dit que volia ser del tot sincera i ho ha estat, i de seguida el Jorge us ho explicarà, on ha explicat absolutament tot. I jo crec que un acte a l'alçada del que ha estat l'Alexia al Futbol Club Barcelona durant aquestes 14 temporades. Així que a vegades diem que segurament els comiats no són el que haurien de ser per les figures dels clubs, i m'estic recordant ara mateix, per exemple, de Leo Messi,
0: i aquests,
5: per mi, sense cap mena de dubte, aquest ha estat un comiat a l'alçada del que és la figura d'Alexia Putellas a aquest club com és el Barça.
1: Doncs un acte emotiu, un vídeo emotiu, el que sentíem abans, i unes paraules que ha pronunciat la mateixa Alexia, entre d'altres, lògicament, en el seu gran dia. Què és el que ha dit? Resumim, lògicament, tot el que ha dit. Jorge Agüero, bona tarda.
6: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, doncs bàsicament ha parlat dels motius de la decisió, per què s'acomiada, per què marxa, també. Ha fet referència al futur, encara que no ha deixat res
1: no ha dit
6: clar
1: res,
6: de,
1: no?
6: del seu futur. El que sí que és evident és que doncs, seguirà jugant al futbol, que seguirà lligada al Barça mitjançant la fundació i que, per suposat, també el president Laporta doncs, li ha deixat les portes absolutament obertes. Anem a sentir el primer de tot. El dia d'ahir, sensacions, emocions, sentiments a flor de pell d'Alexia Putellas.
7: Ahir va ser un dia molt emotiu. Bueno, tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor, i avui estic plena d'amor. Estic molt feliç.
6: Per què marxa Alexia Putellas després de 14 temporades al Barça i aquesta dada que també donàvem abans dels 507 partits? Doncs aquí ha resumit molt bé els motius.
7: L'exigència que tinc a mi mateixa amb el rendiment... I això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
6: Val a dir, Marga, que ha estat molt honesta quan parla de no vull desdibuixar la meva trajectòria en el Barça, per tant, considera que hi ha aquesta etapa de cloure. I el futur és l'única incògnita que jo crec encara segueix, efectivament. Això és el que ha comentat Alexia.
7: Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però no, el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició.
1: Emocionada, no? Alexia Putellas, perquè realment el que deixa enrere és la seva vida pràcticament des que tenia 18 anys.
6: Primera part, Marga, del dia d'emocions fortes per Alexia. La segona serà aquesta tarda, a partir de les 7, ja sabeu, Johan Cruyff, el comiat d'abans de tota l'afició del Barça, en el penúltim partit de Lliga F contra la Real Sociedad.
1: Doncs segur que serà un bany de masses absolut el que viurà l'Alexia. Ara en parlem. Gràcies, Jorge, i també, Josep.
6: Fins
1: bona tarda. Adéu, fins
6: ara.
1: I és que, ja ho deia el Jorge, el partit d'aquest vespre a les 7 al Johan Cruyff serà sens dubte un homenatge a la gran capitana que marxa després de 14 anys. Esportivament, però, és un partit sense res en joc a la penúltima jornada de Lliga, que no només juga el Barça, perquè va començar ahir pel que fa als equips catalans. Dani Esclusa, bona tarda.
8: Què tal, Marga? Bona tarda. Sí, ho explicaven ja ara els nostres companys. És un d'aquells dies on segurament la part esportiva quedarà en un segon pla i on totes les mirades estaran posades en aquest últim ball de la capitana Alexia Putellas amb l'afició del Johan Cruyff i en el que pugui succeir abans o després de que estigui la pilota en joc. Òbviament, serà també un partit perquè l'afició pugui homenatjar tot l'equip, recent campió de tots els títols aquesta temporada i que tindrà com a espectadores de luxe davant la Reial Societat, un altre equip que ha fet un gran any, que té garantitzada la tercera plaça que dona accés a la pròxima Champions League. El partit començarà a les 7 de la tarda. També sense res en joc disputarà el seu partit l'Espanyol al camp del Deportivo de la Coruña a partir de les 9 de la nit. Les de Sara Monforte tenen ja segellada des de fa vàries setmanes la permanència, igual que la té també el Badalona Women, que ahir es va acomiadar de la seva afició amb una contundent derrota per 0-4 davant el Real Madrid.
1: Doncs així són les coses. A la Lliga Femenina encara li queda una altra jornada. Gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: La Lliga de Primera Divisió, doncs ja ho sabeu, ja finalitzada, i els equips catalans comencen a planificar la pròxima temporada. L'Espanyol ho fa amb el nou director esportiu Monchi, presentat ahir en aquest mateix espai, l'escoltàveu, al capdavant, i a Manolo González, confirmat ahir per la propera temporada, i amb qui ja tenia previst reunir-se avui. De moment, el club ja ha anunciat una renovació

0: futur. I Monchi, doncs, diu això respecte a la possibilitat de pensar en Europa.
1: Hay muchas veces que se dice, yo he escuchado mucho, tenemos que estar en Europa. ¿Cómo queremos estar en Europa? Este club, desgraciadamente, la última vez que estuvo en Europa, creo que todos sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, yo apuesto más por darle continuidad al proyecto de manera progresiva para que ir a Europa no sea una utopía.
0: Doncs treballant, sens dubte, Monchi i l'Espanyol de cara a la propera temporada, primera divisió. Ben al contrari, el Girona, ben poca cosa se sap de la seva planificació de la propera temporada. Recordeu, després del descens a segona, anem a Girona. Josep Guardiola.
2: Com si fos una radionovel·la per capítols, avui hem de tornar a explicar que 5 dies després de consumar-se el descens a segona divisió, ningú del club ha sortit a donar la cara ni a donar cap indicació del que ha de ser el futur immediat per encarar ja el nou projecte. El que no evitarà l'esmentat descens és que el Girona afronti la pròxima campanya, la seva 19a temporada a la Lliga de Futbol Professional. Fins ara, en les 18 disputades, 12 han estat a segona divisió i 6 a la màxima categoria. De les 12 a la segona divisió, 9 varen ser en una primera etapa que, recordem, es va solventar amb l'ascens amb Machín a la banqueta i 2 campanyes a primera. Posteriorment, 3 més a segona, play-off contra l'Els, també contra el Rayo i l'ascens contra el Tenerife i aquestes últimes 4 a primera divisió truncades el passat dissabte contra el mateix Els. Per tant, encarant la 19a temporada després d'haver complert ja definitivament la majoria d'edat entre l'èlit del futbol estatal.
0: Gràcies, doncs haurem d'estar pendents de quan diuen alguna cosa des dels responsables d'aquest Girona que la temporada vinent tornarà a jugar a la segona divisió. I abans d'acabar amb el futbol, us recordem que avui a les 9 de la nit a Leipzig, Alemanya, juga la final de la Conference League, de la tercera competició europea, entre el Rayo Vallecano, que mai ha jugat una final com aquesta, i el Crystal Palace anglès. I parlem ara de bàsquet, victòria i del Joventut en aquell partit, mig partit ajornat i que està dins dels que juguen aquests dies previs al final de la Lliga i els play-off. Fran Robert, bona tarda.
3: Bona tarda. Era un partit de la 29a jornada de la Lliga ACB que no es va poder acabar el 2 de maig passat per uns problemes tècnics al videomarcador i es va reprendre amb tota la segona part per disputar-se. El Joventut de Badalona va fer bo l'avantatge de 20 punts que va aconseguir en el seu dia i, de fet, a nit a l'Olímpic va anar per feina finalitzant el tercer quart amb un coixí de més 27 que va neutralitzar qualsevol opció de remuntada de l'Unicaja de Màlaga. 95-74 final, l'ale pivot verd-i-negre nascut a Chicago, Jabari Parker, va ser el màxim anotador amb 17 punts, i aquestes 5 victòries consecutives de la penya fan presagiar que donarà guerra al play-off. Així ho explicava el tècnic Dani Miret.
4: Els jugadors els tenim molt motivats per jugar al play-off. El tema de les dinàmiques dels partits que guanyes abans o perds abans d'un play-off et pot donar una informació, però no ho és tot. Serem a play-off un equip que arriba a competir, que arriba amb opcions reals de passar una eliminatòria, i això per mi és el més important.
3: L'equip badaloní, amb la 6a posició assegurada, tancarà la fase regular divendres a 8:45 del vespre a la pista del Bàsquet Girona.
0: Gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I amb Waterpolo, atenció, perquè tenim un partit important. A 8:45, 2 equips catalans juguen la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Avui partit d'anada a la piscina Sant Jordi de Barcelona entre el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, una final inèdita i que suposarà el primer títol europeu per l'equip que guanyi. El programa El Plan B de Ràdio 4 va estar la Paula Leite i parlava de que això significa el gran moment que viu el waterpolo femení espanyol.
5: Ens hem convertit en aquests últims anys amb la millor lliga a nivell mundial. Tenim les millors jugadores que volen venir, que volen estar aquí, que es volen formar a les nostres lligues, i això ha fet que es noti que hem donat una passa molt gran i que al final tenim també 2 equips a la final de la Champions, a l'Europa League, després hem tingut a la Conference, o sigui que estem a tot arreu.
0: Doncs estan a tot arreu i serà una final ben maca aquesta entre el Club de Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Avui partit d'anada i el dia 3 de juny partit de tornada. Només el Mataró és l'únic equip català que té aquest títol fins al moment. I en hoquei patins, les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina seran finalment Liceu Calafell i Barça Igualada a partir de divendres, perquè ahir el Barça va derrotar el Noia per 5-3, l'Igualada el Voltregà per 1-0 i el Calafell al Reus per 4-3 en partit de semifinals. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en esta jornada de alto voltaje político y judicial, como llevamos toda la mañana contándoles en Radio Nacional de España, en la que, de nuevo, entre el epicentro de Madrid y la cabeza del Ejecutivo de viaje en Roma, encontramos ambientes totalmente distintos. Pedro Sánchez, de viaje oficial, tranquilo, reconoce la gravedad de la situación, dice que va a colaborar, apoya a Zapatero, pero dice que las elecciones hasta 2027, nada. En España, intensa sesión de control al Gobierno en un congreso que corría en paralelo desde primera hora de la mañana con la investigación al juez Pedraz, con la Guardia Civil entrando en la sede socialista de Ferraz a pedir información sobre una causa bajo secreto. Sabemos que en el centro de lo investigado están presuntos pagos a Leire Díez por una supuesta fontanería para alterar procesos judiciales relacionados con el PSOE o con el Gobierno. Entre los imputados en esta causa, además, Santos Cerdán, la gerente del PSOE Ana María Fuentes y más. En la puerta de la sede socialista de Ferraz, Laura Herrero, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí, y dentro de esta sede de los socialistas están los agentes de la UCO, seguirían dentro o fuera. Aquí mucha expectación mediática, pasadas las 12 de la mañana había movimientos, pero desde entonces solo hemos visto salir a dos coches con los cristales tintados del parking, nada más. Los agentes de la UCO están solicitando información al PSOE sobre una presunta trama para desestabilizar los procesos judiciales que tienen abiertos los socialistas, relacionado todo con las investigaciones también ya abiertas a la conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, pero no solo está ella investigada, también, como decía, Santos Cerdán, la gerente del PSOE, Ana Fuentes, o el expresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Una causa secreta dirigida por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional los investiga por múltiples delitos, entre ellos organización criminal, cohecho y prevaricación, entre otros. La UCO no solo se ha personado aquí en Ferraz, también lo ha hecho en la Dirección General de la Guardia Civil, de su propio cuerpo policial. Fuentes del Instituto Armado aseguran a Radio Nacional que han solicitado información sobre expedientes internos que en curso por posibles filtraciones de información. De hecho, Sandra, entre los investigados está también un capitán de la Guardia Civil investigado por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y delitos contra la institución del Estado.
0: Pero no ha caído aún, no es esta la gota que colma el vaso de la legislatura. El presidente del Gobierno en Roma, como decíamos, retrasaba su comparecencia, empezaba hablando de su viaje, del encuentro con el Papa, para expresar después su confianza en la justicia, su sorpresa por la imputación de la gerente socialista y su intención de seguir, como decimos, hasta 2027. Enviada especial Sandra Gallardo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. El presidente promete colaboración con la justicia y tomar decisiones si son necesarias, pero matiza, no es un registro y menos un caso de financiación ilegal.
4: Sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto.
3: Defiende la gestión económica de su gerente, señalada ahora como presunta cómplice en el caso Leire Díez, novedades que desconocía Sánchez y que han cambiado el guión de una rueda de prensa que se ha retrasado, en la que ha mantenido su apoyo al expresidente Zapatero.
4: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
3: Casos judiciales que han eclipsado su audiencia con el Papa, no le resta importancia a ninguno el presidente, pero dice que nada impugna la labor de su gobierno, descarta, por tanto, elecciones.
4: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años.
3: 2027, presentándose Sánchez como un valor de estabilidad.
0: Bueno, estabilidad que la oposición ve destruida. Feijóo se paraba de forma inusual a la entrada de la sesión de control al Gobierno para exponer por qué, a su juicio, Pedro Sánchez no debería de seguir en la Moncloa. Adentro arrancaba la sesión con un vicepresidente, Carlos Cuerpo, respondiendo en tono muy calmo a un PP que se iba encendiendo cada vez más, acusando tanto al Gobierno como a los socios de la situación. De momento, ni rastro de moción de censura. Cámara baja, Rosa Carreño, buenas tardes.
5: Buenas tardes. El PP no está en eso, quiere poner el foco en lo que está viviendo el Gobierno, y el PSOE, creen los populares, que Sánchez está fuera de la realidad y que lo ocurrido hoy demuestra que la situación es agónica. Alberto Núñez Feijóo.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
5: El PP ha vuelto a apretar hoy a los socios para que abandonen a Sánchez. En el Senado, Junts y PNV se han abstenido en esa moción que han presentado los populares para reprobar al gobierno. La senadora del PNV, eso sí, Beltrán Heredia, estallaba, les pedía que se dejen de circos.
7: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y háganlo donde tienen que hacerlo.
5: Junts ahora apuesta porque el gobierno se someta, porque Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Miriam Nogueras en Antena 3.
8: Sotmetis vostè a una cuestión de confianza y que sea el Parlamento y la gente y los servidores públicos.
5: Esquerra ha vuelto a recordar su línea roja.
9: Sí, si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
5: Sumar también reitera que dejarán el gobierno si el PSOE se ha financiado ilegalmente. Los socios coinciden en que poco se puede hacer para salvar lo que queda de legislatura.
0: Pues así de intenso viene un miércoles que nos deja otros asuntos. Rosa Perarno, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Sandra. Empezando por el calor, porque estamos en lo peor de este episodio de altas temperaturas. Los termómetros rondan los 35 en muchas zonas del país y de momento no se vislumbra el final. Por lo pronto, la EMET adelanta que esta atípica canícula se va a mantener al menos hasta mediados de la próxima semana. A esta hora, de hecho, se activa el aviso naranja en Vizcaya. De momento, ya se han batido varios récords en el norte, por ejemplo, en Santander, donde nunca antes habían superado los 37 grados en un mes de mayo. Hasta allí nos vamos, Alejandro Losada.
11: Cantabria vive este miércoles su séptimo día bajo el calor. Temperaturas de hasta 30 grados, algo poco habitual en la comunidad.
12: La verdad es que un poquitín agobiados estamos en estos momentos.
13: Pues aquí, como no estamos acostumbrados a este tiempo, pues con persianas abajo, puertas cerradas, ventanas cerradas y así lo combatimos.
11: Clave enfriar la casa también con la ayuda de la tecnología.
14: Ponemos el aire acondicionado un rato mientras vaya enfriando y tal y luego lo volvemos a quitar otro poco.
11: Toca, por tanto, refrescarse con agua y pegarse un chapuzón en la playa.
13: Mira, ahora voy a bañarme a la Virgen del Mar y cuando no, pues al barco y todo el día en el agua. Pero que vamos, que tampoco es un problema.
12: Me estoy bañando dos veces al día, por la mañana y a media tarde. Pero bueno, se soporta bien en el sentido de que, bueno, pues afortunadamente tenemos playa, pues baño y baño, es lo que hay.
11: La ola de calor continuará mañana y se prevé que el viernes las temperaturas den un respiro.
10: Del exterior, Israel sigue atacando el Líbano y ha anunciado la muerte del cuarto jefe militar de Hamás en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos siguen estancados, pero hoy el petróleo da un respiro y anima las bolsas. En la de Madrid está David Martínez. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, subidas ahora mismo algo más ligeras que en algunos momentos de la mañana. El IBEX 35 ha intentado incluso superar los 18.400 puntos, pero ahora se aleja de ese nivel con un avance más escaso del 0,2%. El petróleo cae un 2,5% hasta el entorno de los 97 dólares por barril y Wall Street de momento apunta a una apertura en verde de nuevo con el impulso de la gran tecnología. Anoche Micron, dedicada a chips de memoria y almacenamiento, se disparó casi un 20% y ahora en el mercado de preapertura sube casi otro 10%.
10: Y una última parada en Toledo, donde los reyes acaban de entregar las medallas al mérito en las Bellas Artes, un acto que se ha convertido también en un homenaje a Robe Iniesta, líder de Extremoduro, fallecido el pasado diciembre. En el Teatro Rojas está Diego Aragón. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Una ceremonia muy solemne, teniendo presentes en todo momento a Robe Iniesta, como dices, y a Guillermo Heras, que nos han dejado este año. También recuerdo del rey a las víctimas de Adamuz. Dentro del acto, participación directa de algunos de los premiados. El director Josep Maria Bou hacía una reflexión muy profunda sobre el arte.
17: El arte ofrece un espacio de pausa, de reflexión. Nos da un respiro. Nos separa por un momento del ruido. No para huir. Atención. No para huir, sino para mirar con más claridad.
16: José Mercé se ha encargado de ponerle música al acto. La foto de familia en la Catedral Primada de Toledo.
0: Gracias. Y en los deportes, toda Europa pendiente de que un barrio de Madrid haga historia en el fútbol. Daniel Ampuero, buenas tardes.
18: Buenas tardes, Vallecas. Su equipo y sus aficionados van a estar esta noche en Leipzig, Alemania, para animar a su equipo en la final de la Conference League ante el Crystal Palace inglés. Con el equipo de la franja visitando la fanzone de los aficionados está nuestro compañero Pablo Fuentes. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
19: ¿Qué tal? Muy buenas. Se cuentan ya por miles los aficionados del Rayo Vallecano que han venido de múltiples maneras, en autocaravana, en coche, en tren, en vuelos con varias escalas y todos con la ilusión a partir de las 6 de la tarde de recorrer los 2 kilómetros que llevan hasta el campo de Leipzig para tratar de ver a su rayito campeón.
18: Hoy a las 7 de la tarde, además en el Barcelona Real Sociedad de la jornada de Liga Femenina, se va a vivir un momento muy emotivo. Será el último partido de Alexia Putellas con la camiseta azulgrana que ha vestido durante 14 años y que la ha llevado a convertirse en la mejor del mundo durante 2 años consecutivos. Además, esta mañana el candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha presentado un primer esbozo de lo que puede ser su candidatura con el mensaje que ha repetido desde que le conocemos: recuperar al Real Madrid para los socios.
0: Pues todo esto y más a partir de 12:30. Ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
20: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
21: Bona tarda, segona jornada de vaga unitària al sector educatiu. Milers de docents catalans han sortit al carrer a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida enmig de les negociacions amb el departament. D'aquí poc menys d'una hora, a les 3 de la tarda, les dues parts es tornaran a trobar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, a Ràdio 4, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
22: Penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
23: Ahir el tema va ser centrat en els salaris. Comença a sonar la mateixa música, però és absolutament insuficient la proposta que ens van fer arribar.
21: El govern proposa un complement salarial per tots els docents de 40 euros que s'haurà de negociar a la reunió d'aquesta tarda. De seguida ens situem en totes aquestes mobilitzacions. Abans ens interessem per la situació a les carreteres, perquè de fet moltes d'aquestes protestes dels docents han implicat talls de carretera. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
24: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha diversos trams de via tallats per manifestació. La 2 està tallada entre Lleida i Torre-serona en tots dos sentits. Es desvia el trànsit cap a la C13 i la LP9221. També s'ha tallat la P7 a Vilaseca en sentit Barcelona. Són desviaments per la sortida 257. També s'ha restringit la P7 a Altafulla en tots dos sentits i el Vendrell en sentit sud. També s'ha tallat la P7 a la Roca del Vallès en tots dos sentits. Hi ha retencions de Mollet a la Roca en sentit nord i de Cardedeu a la Roca en sentit sud. La mateixa P7 està tallada a Sant Julià de Ramis en sentit Tarragona. Es fan desviaments per la sortida 54 i també s'ha tallat la P7 a Riudellots de la Selva en sentit nord i es fan desviaments per la sortida 71. A banda d'això, a la Nacional 340 hi ha retencions de Tarragona a Torredembarra en sentit nord i al Vendrell en sentit sud. La 7 hi ha retencions a Tarragona en sentit Altafulla. A la P7 hi ha l'Antitud a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. La C60 molt carregada d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. I a la ronda dalt hi ha retencions en diferents trams entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
21: I el temps, els termòmetres continuen enfilant-se. A Emet, Noelia García.
25: Avui a Catalunya pugen les temperatures i de forma més notable a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. S'activen els primers avisos per temperatures altes. Avui els termòmetres marcaran 36 graus a Lleida, 34 a Girona, 29 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar.
20: Edició migdia. Mireia Moreno.
21: Segona jornada de vaga educativa a tota Catalunya. Els sindicats han tallat diverses carreteres arreu del territori i s'han manifestat a diferents ciutats. A Barcelona s'han reunit unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Està seguint la seva protesta el nostre company Toni Conde.
26: La manifestació a Barcelona ha recorregut el Passeig de Colom amb 15.000 persones, segons els sindicats, fins a arribar a Drassanes, on s'han concentrat i durant una estona han tallat la ronda litoral. La marxa ha començat des de Pla de Palau a les 11 en punt i un cop arribat a Drassanes s'ha iniciat un seguit d'activitats i xerrades per mantenir la mobilització. A la resta de Catalunya s'han produït talls, com per exemple a l'AP7 a Granollers i Girona, i volen mantenir els talls durant tota la tarda mentre duri la reunió amb el Departament d'Educació, que comença a les 3. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
27: I avui també ja sabeu que estem en un context de negociació en el qual ja comencem a parlar el mateix idioma, ja comença a sonar la música pel que fa a l'acord que nosaltres, a la proposta que nosaltres els hi vam presentar de forma unitària. Avui esperem fer avenços, les aportacions que ens va fer el departament ahir són absolutament insuficients.
26: El seguiment de la vaga és d'un 60%, segons l'USTEC.
21: No només a Barcelona, les mobilitzacions avui han estat arreu de Catalunya. A Tarragona, des de les 11 del matí, un miler de docents han tallat la P7 a l'altura de Torredembarra i en tots dos sentits de la marxa. A la capital, uns 700 mestres s'han manifestat pel centre de la ciutat. Ricard Masó és del Sindicat Professors de Secundària.
1: Volem tornar a ser professors, tenir la il·lusió de ser docents i després recuperar el nostre poder adquisitiu. Per això estem aquí.
21: A Lleida, els docents han tallat l'autovia A2 i la C12. Més de 500 persones han sortit a 9:45 del matí des de l'Escola Oficial d'Idiomes fins a l'Escola Alba. I a Girona, els docents s'han manifestat a primera hora pels carrers de Salt, on han llegit un manifest reclamant al Departament d'Educació que els escolti. A hores d'ara mantenen tallada la P7 en els dos sentits de la marxa. La intenció és allargar la protesta almenys fins les 3 de la tarda, que és quan comença de nou la mesa sectorial.
2: Tant de bo hi sigui, però si no hi és, seguirem al carrer lluitant per una educació de qualitat.
21: I mentrestant, el govern confia que les converses amb els sindicats estan avançant. Avui a la tarda, com diem, a les 3, es reprèn aquesta mesa sectorial amb la qüestió salarial com a principal punt del dia. Laura Hurtado.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que les darreres trobades han servit per acostar posicions. Són declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
4: Em veig capaç, em veig amb força i jo penso que estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
3: El govern proposa un complement salarial per a tots els docents d'uns 40 euros mensuals bruts, així com avançar a 3 anys l'increment del 30% del complement específic i compensar el deute dels sexenis. USTEC insisteix que qualsevol millora haurà de ser avalada pel col·lectiu i adverteix que, si no hi ha acord, el curs no acabarà amb normalitat. La reunió d'aquesta tarda podria ser clau per avançar en les negociacions.
21: Passa un minut d'un 3:15 de la tarda. De la política, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat aquest dimecres a la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil l'accés a la seu del PSOE per requerir documentació en relació a presumptes pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díaz i també les investigacions sobre Rodríguez Zapatero, unes actuacions judicials que han generat reaccions per part dels partits catalans amb representació al Congrés. Junts per Catalunya ha registrat la petició de compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament perquè doni explicacions sobre els contractes amb empreses xineses i les possibles afectacions a Catalunya. I des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, ha recordat que en cas de confirmar-se el finançament irregular al Partit Socialista seria una línia vermella, diu, pels republicans per demanar eleccions.
6: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido. Como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
21: I sobre les peticions per avançar eleccions, Sánchez ha reiterat avui que la seva intenció és esgotar la legislatura. En pàgina econòmica, la dificultat per accedir a un habitatge dispara les donacions entre familiars a Catalunya, una via que l'últim any ha crescut per sobre del 20%, Climent Sabater.
7: L'any passat les donacions es van disparar un 22%, el doble que el conjunt d'Espanya, fins farà gala als 23.000, segons les dades dels notaris catalans. Una tendència que es manté el 2026 amb un increment al primer trimestre superior al 20% i amb més de 6.000 donacions signades entre gener i març. La crisi de l'habitatge i la dificultat per accedir a un pis per part dels joves és al darrere d'aquest augment, segons la vicedegana dels notaris, Raquel Iglesias.
8: Donacions per mera generositat sense necessitat, sí que n'hi ha, no les veiem amb tanta freqüència, com donacions basades en la generositat dels familiars, dels pares, fonamentalment, i el desig d'ajudar el seu fill, la seva filla, bueno, a l'obtenció d'un habitatge.
7: L'augment de donacions coincideix amb el màxim històric de testaments a Catalunya. El 2025 es van autoritzar 144.000 i de lleuger descens de les herències del 2% amb 60.000 adjudicades, una situació que s'estabilitza després dels pics que hi va haver amb la pandèmia.
21: I unes 800 persones ateses per Càritas Barcelona han assistit a la Fira de l'Ocupació que des de fa 6 anys organitza l'entitat. Una oportunitat perquè es puguin entrevistar personalment amb els representants de les 27 empreses que hi participen per mirar de trobar una oportunitat laboral. Marc Esparza.
9: Cadascuna de les persones que assisteixen a la fira busquen una feina en funció de la seva preparació.
28: Tengo el título sociosanitario y también podría ser en limpieza.
29: Quiero como auxiliar administrativo. En Venezuela, porque soy venezolano, era profesor.
9: I de cada edició surten nous contractes. Desire García, responsable del programa laboral de Càritas.
30: L'any passat, 40 persones van aconseguir una feina. A banda, veurem si aquest any es compleix.
5: cada any algú d'aquí surt amb un contracte ja signat.
9: La majoria d'empreses provenen del sector serveis, restauració, hostaleria. Els assistents valoren molt positivament el poder mantenir una entrevista en persona.
10: A veces lo envías de forma online y tal vez hay miles de personas anotadas, y mientras que aquí es un contacto directo el que tienes.
9: Des de Càritas també destacant la necessitat que les empreses s'impliquin, sobretot ara, amb el procés de regularització. De Cire García.
5: La complicitat amb les empreses en els propers mesos seran més necessàries que mai.
9: Coincidint amb la jornada, Càritas ha celebrat les 8.000 persones que han trobat feina a través del programa Feina amb Cor, que l'entitat va posar en marxa ara fa 12 anys.
21: I anem ara cap a la Farga de l'Hospitalet, que acull des d'aquest dimecres i fins divendres la 27a edició de la Fira Gran, el saló dedicat a la gent gran que reivindica l'envelliment actiu. I ha estat la Clara Ontanyón.
11: Un saló que aquest any posa el focus en els cuidadors familiars. Un rol, tal com explica Josep Paris, vicepresident de la Fundació Fira Gran, que sovint assumeixen les dones i està invisibilitzat.
12: En moltes ocasions està invisibilitzat. Socialment no és una tasca que està reconeguda. Passem a tenir cura dels nostres pares en moltes ocasions sense adonar-nos. I no estàvem preparats emocionalment per fer-ho. No?
11: Fins divendres hi ha més de 300 activitats programades, com desfilades de vestits de paper, concurs de dòmino i de ball.
13: El poder tener ganas de vivir todavía.
14: Es que si no se vive a full, la vida se nos termina pronto.
11: La fira també té una vuitantena d'estands d'organitzacions i empreses que contribueixen a acabar amb l'edatisme, la bretxa digital, les discriminacions socials i la solitud no desitjada. Alhora, també s'organitza el primer congrés dedicat al sector dels cuidadors professionals de les persones grans.
21: Repassem més informacions econòmiques en format breu amb el Ferran Cuixart. Bona tarda.
15: Bona tarda.
21: El mercat immobiliari continua disparat.
15: A Catalunya, per primer cop, s'assignen més de 8.600 hipoteques en un mes de març des de 2010, el que suposa un augment del 15%. L'import mitjà es dispara un 7% fins als 187.000 euros i l'interès mitjà cau al 2,84%, el més baix des del passat octubre. A Espanya, la signatura d'aquests préstecs ha crescut un 9% al tercer mes de l'any fins fregar les 47.000 operacions, la xifra més alta al març des dels últims 16 anys.
21: La Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya alerta d'una emergència laboral dins del sector.
15: Un informe identifica un dèficit de més de 21.000 professionals qualificats per poder executar les inversions renovables previstes. El director general de FEGICAT, Raül Rodríguez, alerta que aquest dèficit dificulta assolir els objectius d'implementar les renovables a Catalunya.
16: Parlem molt de la implementació d'energies renovables, de la potència que farà falta, no?, per ser neutres climàticament, però no es parla de qui ha de fer efectiu aquesta fita, no? Tot el que té a veure amb transició energètica, amb energia i amb instal·lacions passa per les mans d'una empresa instal·ladora.
15: I demana convenis i col·laboracions amb diferents departaments de la Generalitat per revertir aquesta situació.
21: I jornada de vaga al sector del refinatge del petroli a tot l'Estat per exigir la jubilació anticipada.
15: 20.000 treballadors estan cridats a la vaga, que afecta 10 complexos arreu de l'Estat, dos dels quals a Catalunya. Tots dos són a Tarragona, Repsol i Acesa. Toni Carmona, del Sindicat de Treballadors.
17: Nosaltres, això és una forma de presentar-nos, presentar la carta de que estem units, totes les refineries. Aquestes vagues s'han fet a totes les refineries d'Espanya i el que estem demanant és justícia social.
15: Segons el sindicat, més del 80% de la plantilla està secundant aquesta vaga.
21: Catalunya viu uns dies de temperatures pròpies del mes de juliol. Davant d'aquesta situació, les administracions es preparen per l'arribada de l'estiu i les onades de calor i molts municipis activen ja els refugis climàtics. És el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona. A partir d'aquest any, la xarxa de refugis s'estén a tots els 36 municipis metropolitans i fins ara només en tenien a 32. Explica'ns, Maria Huguet.
19: Sí, com a novetat d'enguany, una cinquantena d'establiments de comerç local i d'atenció al públic es convertiran també en refugis climàtics. Ho explica en Guillermo López, conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB.
30: Hi ha una senyalítica a l'entrada que els identifica com a refugi climàtic i ells, per part seva, tenen el compromís de disposar d'un espai per seure i alhora els estem oferint una petita formació perquè sàpiguen com actuar en cas, per exemple, que una persona tingui un atac de calor i doncs, quin procediment han de seguir.
19: L'àrea metropolitana també ha posat en marxa un cercador d'itineraris frescos, una aplicació web que et proposa quin itinerari és més fresc per moure's d'un punt a l'altre de la ciutat.
21: Gràcies, Maria. Parlem ara de la campanya de recollida de la fruita dolça que acaba de començar al Baix Segre. Amb el procés de regularització que ha posat en marxa el govern, les entitats agràries confiaven que ja podrien contractar alguns d'aquests migrants per aquest inici de campanya, però denuncien que el procés és molt lent. Lleida, Pepa Sant Genís.
0: Fa un mes i mig que el govern espanyol va obrir el procés de regularització d'immigrants. Les organitzacions agràries confiaven que aquests immigrants regularitzats ja es podrien incorporar a la campanya de la fruita que acaba de començar a la Plana de Lleida, però denuncien que el procés és massa lent. Carol Aixut, responsable de Temporers de la Unió de Pagesos.
1: Amb el tema de la regularització va tant en cuentagotes. En principi, gent temporera que abans estaven irregularitzats i ara estan regularitzats, pocs. Vull dir, nosaltres n'hem tingut 5 resolucions, vull dir que això i no res, quasi és el mateix, massa lent.
0: Un de cada 5 immigrants que ha sol·licitat regularitzar la seva situació a l'Estat ja pot treballar, però el subdelegat del Govern Central a Lleida, José Crispín, recorda que la regularització afecta immigrants de tots els sectors, i no només de l'agrari.
2: Ja n'ha arribat la comunicació de l'inici de la tramitació del seu expedient, que això és important. Aquella persona ja està habilitat per poder treballar. Sempre sentem la mirada en el sector agrari, però també hi ha altres sectors, com el sector del turisme, el sector de l'hostaleria.
0: Les organitzacions agràries confien que el fort de la recollida de la fruita a mitjans de juliol puguin contractar més volum d'immigrants regularitzats per fer front a la manca de mà d'obra.
21: Una investigació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil ha permès desarticular per primera vegada un entramat empresarial dedicat a proveir material per plantacions de marihuana a gran escala. Més detalls, Sergi Bassolàs.
18: Sota l'aparença d'una empresa dedicada a la venda de productes de grow shop actuava l'entramat desarticulat. La realitat era ben diversa. El seu modus vivendi consistia en un lucratiu negoci de subministrament de material a plantacions il·legals de marihuana a escala internacional, sots inspector dels Mossos, Marc Bayón.
20: Una empresa que en aparença legal havia de subministrar el detall que directament adquiria contenidors plens amb material que mitjançant vehicles tipus tràiler abastien setmanalment aquestes organitzacions.
18: Com a mínim, 6 organitzacions criminals, la majoria vinculades a la màfia albanesa, s'haurien nodrit d'aquesta mena de l'Heroi Merlin per a narcotraficants de marihuana, el que els hauria comportat, explica el capità de la Guàrdia Civil, Pedro Jesús Valero, uns beneficis milionaris als responsables d'aquest entramat criminal.
22: Hasta 80 milions d'euros.
18: El passat 21 d'abril, un operatiu policial conjunt amb epicent entre la demarcació de Tarragona, però també amb actuacions a Granada, es va saldar amb 4 detinguts, entre ells els 2 líders d'aquest entramat d'empreses de subministrament que ja han ingressat a presó preventiva.
21: L'amor també deixa rastre. És el lema de la 46a edició del Festival de Torroella de Montgrí, que aquest migdia ha presentat la seva programació per aquest estiu, reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria amb propostes que van del Renaixement a la creació contemporània. Agnès Batllà.
23: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Aleksenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa. Una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació la Sinfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà una successió de concerts.
24: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Bopard i Palestrina, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
23: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6 passar 12 amb retrospectiva a Frank Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
21: I nosaltres avui marxem amb la veu de Pablo Alborán.

0: serà l'encarregat d'inaugurar la 19a edició del Festival Sons del Món, que oferirà una trentena d'espectacles a Roses entre el 25 de juliol i el 21 d'agost. Rosana Fangoria, Lax Embusto, Els Amics de les Arts o Ramon Miravets són altres noms que també passaran pel festival. Les entrades ja estan a la venda.
1: Aunque te cueste admitir que sientes como siento.
0: Amb ell marxem, la informació continua en aquesta sintonia i al portal rtv.cat i tornem demà. Que passin una molt bona tarda.

0: Política. Previamente, sus cuatro abogados, desde las 9 de la mañana, han estado argumentando largamente porque consideran que Sarkozy debe ser absuelto. La Fiscalía sostiene, en cambio, que hubo pacto ilegal con Gaddafi, el caso visto para sentencia prevista para el 30 de noviembre.
1: El IBEX avanza un 0,5%, vuelve a acercarse a los 18.400 puntos con Inditex a la cabeza y Naturgy a la cola. Se deja más de un 4% al conocer la salida de su accionariado de la firma de inversión CVC. Con Wall Street a esta hora ligeramente en rojo, el petróleo Brent retrocede hasta el entorno de los $95 por barril. El Rayo Vallecano busca hacer historia en Europa esta noche, Rubén Ortega.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Es el partido más importante de sus 102 años de historia, así que nos vamos en directo hasta Leipzig, en Alemania. Allí está nuestro compañero Pablo Fuentes. Hola, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. Acaba de terminar la Fan Zone del Rayo Vallecano. Lleva abierta desde las 12. Acaba de cerrar hace un par de minutos, como digo, y la gran marea rayista arranca ya rumbo hacia el estadio. 1,9 kilómetros, 26 minutos le separan del lugar donde puede el Rayo Vallecano conseguir el primer título de su historia.
2: Un partido que arranca a las 9 de la noche y que viviremos en directo desde las 8 y media con un programa especial de Tablero Deportivo. Y en tenis está jugando Rafa Jodar en Roland Garros. Javier de Diego.
4: Sí, de momento set iguales ante el australiano Duckworth, mientras que Pablo Carreño ya está en tercera ronda tras la retirada de su rival de hoy, el también australiano Kokkinakis. El próximo rival del gijonés va a ser el argentino Thiago Agustín Tirante, en una jornada en la que han caído eliminados Alejandro Davidovich y Kaylin Quevedo.
1: 6 y 4, 5 y 4 en Canarias. Noticias de su comunidad.
5: Bona tarda. La Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya alerta d'una emergència laboral dins el sector. L'informe identifica un dèficit de més de 21.000 professionals qualificats, un 12% més que ara fa un any. Ferran Cuixart.
6: Cada vegada costa més trobar professionals que es vulguin dedicar a feines manuals, segons el director general de FEGICAT, Raül Rodríguez, que alerta que aquest dèficit de mà d'obra dificulta assolir els objectius d'implementar les renovables a Catalunya. Són declaracions a Ràdio 4.
7: Parlem molt de la implementació d'energies renovables, però no es parla de qui ha de fer efectiu aquesta fita, no? Tot el que té a veure amb transició energètica, amb energia i amb instal·lacions, passa per les mans d'una empresa instal·ladora.
6: I per això reclama accions a diferents departaments de la Generalitat per revertir la situació, com per exemple diu atraure l'ocupació juvenil al sector.
5: Gràcies, Ferran. La campanya de recollida de la fruita dolça acaba de començar al Baix Sigre. Amb el procés de regularització que ha posat en marxa el govern, les organitzacions agràries confiaven que ja podrien contractar alguns d'aquests immigrants per aquest inici de campanya, però denuncien que el procés és molt lent. Carol Aixut és responsable de temporers d'Unió de Pagesos.
8: Amb el tema de la regularització va tant en cuentagotes, entre cometes, que... En principi, gent temporera que abans estaven irregularitzats i ara estan regularitzats, pocs. Vull dir, nosaltres tenim coneixença de les oficines de Fundació Unió de Pagesos Solidaris, n'hem tingut 5 resolucions, vull dir que això i no res, quasi és el mateix, massa lent.
5: Només un de cada 5 immigrants que han demanat regularitzar la seva situació ja pot treballar. I cop policial dels Mossos i la Guàrdia Civil contra l'entramat empresarial dedicat a proveir material per plantacions de marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats. Una activitat il·lícita que genera fins a 80 milions d'euros. Bona tarda.
9: Radio Nacional de España. La radio por delante.
10: Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.

0: De la conferencia, en poco menos de 2 horas arranca este partido para la historia. El Rayo busca su primer título en Europa y siguiendo la cuenta atrás está Lucas García. Adelante, Lucas, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya desde este escenario donde se va a disputar el partido, desde el Leipzig Arena, donde se va a jugar la gran final de la conferencia entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano. Ninguno de los dos equipos tiene un título continental en sus vitrinas y esperemos que caiga del lado de los vallecanos. El encuentro a partir de las 9 lo podemos escuchar a las 8:30 en Tablero Deportivo en Radio Nacional.
0: Gracias, Lucas. Además, a esta hora, a las 7, está previsto que arranque la presentación de la campaña de Florentino Pérez. ¿Lo ha hecho Luis Castro? Bueno, pues parece que tenemos dificultades para escuchar a Luis Castro en ese acto de presentación de Florentino Pérez como candidato a la presidencia del Real Madrid. Todavía no ha comenzado ese acto, está a punto de tener lugar bajo el lema de su campaña Mucha Historia por Hacer.
2: 7:04, 6:04 en Canarias. Noticias de su comunidad.
3: Bona tarda. El Departament d'Educació ha xifrat en prop del 29% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimecres a tot Catalunya. USTEC eleva la xifra al 60%, tot en una jornada marcada pels talls de carreteres que han arribat a durar fins a 6 hores. Mentrestant, continua la reunió al Departament d'Ensenyament entre representants de la Conselleria i els sindicats docents. Avui sobre la taula, els augments salarials. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra Joan Ignasi Elena per un presumpte delicte de prevaricació relacionat amb contractes públics a l'Ajuntament d'Altafulla. La causa també afecta l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera i l'exalcalde del municipi tarragoní i actual diputat de Sumar, Fèlix Alonso. Es disparen les donacions entre familiars amb màxims històrics de Catalunya impulsades per la crisi de l'habitatge. Segons les dades dels notaris catalans, l'any passat les donacions van créixer un 22%, el doble que el conjunt d'Espanya, fins a fregar les 23.000. La vicedegana dels notaris, Raquel Iglesias, cita la dificultat d'accedir a un habitatge com la principal raó d'aquest increment.
4: Responen molt a la voluntat d'ajudar el fill o el familiar que vol adquirir un habitatge i potser està tenint problemes i una opció és la donació tant de diners per adquirir com del propi habitatge, si els pares tenen la sort de tenir més d'un i donar-lo.
3: I avui, dia de l'adeu d'Alexia Putellas.
5: Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui, sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició.
3: És tot, bona tarda.
6: Radio Nacional de España, la radio por delante.
7: Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.